0: precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: El experimento va de lo siguiente: 5 personas, los 5 son votantes de izquierda, gente joven, gente más mayor. Lo que van a hacer es hablar sobre qué debe hacer la izquierda de cara a las elecciones 2027. Igual hay cosas que escucha que no le gustan nada.
2: Yo soy de Esquerra Republicana, Me llamo Rufián.
3: Salvados. Rufián ante el espejo. Mañana a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
4: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur. Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
6: En Onda Cero, tacos tem la música que es fa a la terreta.
7: La gosa sorda ha sigut durant més de 2 dècades un dels noms imprescindibles de la música en valencià. Nascut a la localitat a la cantina de Pego, a la fi dels anys 90, el grup va aconseguir construir una identitat sonora pròpia a partir d'una mescla explosiva de ska, rock, punk i reggae, sense renunciar a elements tradicionals com la dolçaina. Des dels seus inicis, la banda va destacar no sols per la seva energia sobre l'escenari, sinó també pel contingut de les seues lletres. En un marcat caràcter reivindicatiu, les seues cançons aborden qüestions socials, polítiques i culturals. Aquesta combinació de festa i consciència va convertir els seus concerts en autèntics espais de celebració i reflexió col·lectiva. Al llarg de la seva trajectòria, la gosa sorda va publicar diversos treballs que avui són referència dins de l'escena alternativa. Discos com Garrotades, Saó o La Polseguera van consolidar la seva popularitat més enllà de la comunitat valenciana. Cada llançament reafirmava el seu compromís en una música festiva però carregada de missatge. Al 2016, després d'anys d'intensa activitat, la banda va anunciar el seu comiat, tancant en una etapa en una gira final que va reunir milers de seguidors. No obstant això, lluny de desaparèixer de la memòria col·lectiva, el seu llegat va continuar creixent, influint a noves formacions i mantenint-se mitjent en festivals i espais culturals. Ara, quasi una dècada després, la gosa sorda torna a l'actualitat amb l'anunci del seu retorn en 2026. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seus seguidors. La seva volta no sols apela a la nostàlgia, sinó que també planteja un nou capítol en una trajectòria marcada per la coherència, l'energia i el compromís.

no és una hora exacta, no es pot marcar en un rellotge, és una sensació. És ese moment en què la llum canvia, l'aire es torna més fresc i el soroll baixa sense que ningú ho diga. Potser per això ens agrada tant dir-ho així, perquè hi ha coses que no necessiten pressa, hi ha moments que no arriben de colp, arriben a poqueta nit.

0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'anar a la marxeta. Vol dir fer les coses amb calma, sense pressa, al teu ritme. Tranquil, jo vaig a la marxeta. No és lentitud per obligació, és una elecció, és decidir no córrer més del necessari. És fer, però sense ofegar-se, avançar, però sense perdre's. En un món que sempre va ràpid, anar a la marxeta és quasi un luxe, una manera de cuidar-se, de no arribar abans, però arribar millor.